0: Viajan 1.750 personas entre pasaje y tripulación. Y les contamos también una noticia que acabamos de conocer. La Audiencia Nacional ha anulado la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central del 22 de julio de 2021 contra la cantante Shakira, relativa al impuesto sobre la renta de personas físicas y el impuesto de patrimonio del año 2011. Son las 10:03, 9:03 en Canarias. Tiempo para la información local y regional.
1: Noticias Comunidad Valenciana.
2: ¿Qué tal están? Bon dia. El professorat de l'ensenyament públic valencià inicia avui dilluns la segona setmana de vaga indefinida amb la vista posada en la reunió negociadora que ha convocat esta vesprada la Conselleria d'Educació. Avui hi ha de nou manifestacions en les tres províncies. A partir de les 11 començarà la protesta a Castelló davant la Direcció Territorial d'Educació. A Alacant serà a partir de les 12 del migdia en les escales de l'Institut d'Educació Secundària Jorge Juan, mentre que a València a partir de les 3 de la vesprada Prada, diverses columnes de professors partiran des de diferents punts de la ciutat per a confluir en la seu de la Conselleria on es celebrarà la reunió. Este dilluns també compareix en la Comissió d'Investigació del Congrés des diputats sobre la gestió de la Dana el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo. A més, la jutgessa de Catarroja, que investiga la causa penal, ha citat a declarar com a testimoni a la que fora alcaldessa de Requena el dia de les inundacions, Rocío Cortés. En pàgina de successos, agents de la Policia Nacional han detingut en la localitat d'Alzira, a la província de la Ribera, a un home com a presumpte autor de 4 robatoris en domicilis habitatges després de ser sorprès a l'interior d'un habitatge mentre els seus propietaris dormien. Pel que sembla, el detingut va agredir a un veí que va intentar retindre'l durant la seva fugida pels terrats. El jutjat ja ha decretat el seu ingrés en presó provisional. I en quant a l'oratge, la Comunitat Valenciana tindrà avui dilluns el poc nuvolós, encara que en punts del nord de Castelló no es descarten ruixats ocasionals amb tempesta esta vesprada i també podria haver tempesta en la resta del territori interior. Bon dia.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: Síguenos por internet en ondacero.es.
5: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: una contraoferta a la proposta de preacord de la conselleria que es donarà a conèixer en la mesa de negociació convocada esta vesprada a les 4. Entre les demandes dels sindicats, baixada de ràtios, reducció de la burocràcia, un pla de millora de les infraestructures educatives i millora també de les retribucions del professorat o la negociació abans de que finalitzi el curs 2026-2027 d'unes noves plantilles docents, entre altres mesures. A estes hores, a Castelló, el secretari autonòmic d'Indústria, Comerç i Consum, Felipe Carrasco, participa en l'acte d'adhesió dels sindicats a la declaració en defensa de la sostenibilitat i competitivitat del sector ceràmic Aster. Mentrestant, a Requena, la província de València, el conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, visita les obres de canalització del barranc de Sant Antoni de Requena, afectat per la dana de 2024. En pàgina de tribunals es contem que un home amb una ordre d'allunyament s'enfronta a una petició de 12 anys i 8 mesos de presó per intentar matar a la seva exparella sentimental, clavant-li un gabinet en el pit i l'abdomen en el domicili d'aquesta última a Alacant. Avui dilluns està previst que arrenqui el judici. La fiscalia considera que la dona va obrir la casa en pensar que era un dels seus fills i l'encausat ho va aprofitar per entrar a l'habitatge i agredir-la. També la Guàrdia Civil ha detingut a una parella, un home i una dona, assentada a la zona de Rojales, a Alacant, acusada d'un delicte d'estafa bancària de 86.000 euros a un ancià. La investigació es va iniciar a principis d'any després de la denúncia d'un ciutadà britànic que, després de la defunció d'un familiar, va detectar que els seus comptes bancaris havien quedat a zero. Adeu.
1: Sobreanalizamos todo. Un mensaje, una mirada, un ya te digo algo.
2: ¿Qué querrá decir con eso?
1: Si tarda en contestar, malo. Si contesta rápido, sospechoso. Y se pone un punto final. Entiende lo importante y deja de darle vueltas a lo demás. La brújula, con Rafa Latorre. El análisis que se centra en lo importante. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
3: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: ¿qué tal?
1: Hola.
0: ¿Qué traes por aquí?
1: Yo qué sé, més papers que la madre.
0: Ah, bueno, el acte de proclamació de la Vella del Foc de Alacant i de les seues dames d'honor. Què tal?
1: Molt bé, la veritat.
0: Maria Pastor i González, que guapa.
1: La veritat és que molt xulo.
2: Que xula, no?
1: Tornant al teatre principal, l'any passat ho feren a la plaça, bueno, a la plaça de Bustillo, a la plaça d'Ajuntament, i perquè no se podia anar al teatre, i ahí tornant al teatre principal, i és un més, pues, superbonico, perquè va la Fira Major de València, va la Reina de Festes de Castelló, estigué allí, pues, altres festes més properes allí, que de poblacions del costat, bueno, bonico, però allà és especial, i després allí fan algo molt curiós, i és que quan s'acaba, ja vamos a cenar, i anem allà a un pàrquing enorme, a l'aire lliure, i allí el que fan és una verbena tremenda i van totes les fogueres allí en taules de plàstica i preparades i caires, i allà s'ajunten, jo què sé, 4 o 5 mil persones, tots allà, a ballar i acabar la nit allí. Al sopar mi se vinguera vencia perquè a València. Però bueno, m'ho digué David, vente i tal, digo, home, pues m'apetece, perquè no ho coneixia, i pues molt bonic, la mantenedora, tal, pues... un acte molt de similitud a lo que és. Allí se diu la proclamació, allí se diu exaltació, perquè nosaltres tenim proclamació antes, que nosaltres quan l'alcaldessa crida per telèfon al dia següent la proclames, i allí directament se diu pues, l'acte de proclamació. I me sentia sopar en la taula en gent allí d'Alacant i mos dient, amb jo la llamada no me la pierdo nunca. I me pareix algo màgic, el dia que l'alcaldessa crida i tal, i si no l'Alacant estem tots pendents, perquè sí que és cert que la crida l'alcaldessa per telèfon i s'ha... i se morbo meravellós, sí, no? Sí, i fa que la festa siga distinta, no? Però bueno, i després a Irbert Champler fan la proclamació de la Regina de maig, que això fa en la falla de Ciscarburriana, que és algo molt antic, no? I sempre sol ser la Fira Major infantil, crec, de la comissió i tal, no? La pena, ahí conviden la Fira Major de València, tal, i després ballen, fan un folclore meravellós i tal, i ballen allí, ella se senta en un trono, allí baix en el cerdit del Palau i tal. El problema, que plogué, era de 6:30, i a les 6:30 jo comença a ficar-se negre,
0: sí,
1: i jo dic, mare meua,
0: i
1: després pues, suspengueren un tros, diguem, mira, anem directament ja al fandango al final, ¿vale? Perquè és quan balla ella, la xiqueta i el president infantil i demés, i bueno, pegar dos pecha jo, dos trons, brim, brim, no sé si ho sentiré, o anem a ir per la pràdica, ja venen les tormentes
0: d'estiu,
1: sí, sí, sí. No? Però mira, en guany...
0: Les tormentes d'estiu sense que hagi plegat l'estiu, però sí, sí, era una típica tormenta de
1: en este
0: no esperar-te-la i...
1: Hasta el 40 de mayo no te quites el sallo...
0: s'està
2: complint. Sempre se complís.
1: Tu tens el dedo posat encara?
2: Jo sí.
0: Jo també.
1: Tu tens el dedo posat.
2: I les mantes també.
0: Jo també, però per el carrer en este calor en sandàlies.
2: Exactament.
1: Ja no.
2: Però és que de nit fa fresqueta.
1: A mitges.
0: Home, sí, mitja d'arredó.
1: Va, tira. Fa més calor. A més calor, quan sí. Diuen que quan menys roba portes,
2: claro,
1: el edredó
2: més
1: te calfa. Jordi, tu tens edredó posat encara?
0: Clar.
1: El friolero.
2: Sí.
1: El friolero de collón. I, bueno, això, que estigui molt divertit i tal. Bueno, ja estem pensant en Alacant, no? Ja estem mirant ja la setmana que ve o esta setmana. Bueno, la setmana que s'inaugura ja l'exposició del Ninot. M'apetís molt fer una rondeta per diversos tallers de falla mirant fogueres, perquè si no recordo mal en especial són tots artistes falles menys uno que és d'allí de la candidata, però m'apetís moltíssim. Este fi de setmana aprofitarem molts per a... Mos ho contaven allí a Alacant. Ah, nosaltres anem de visita a Boro i tal. Claro, la gran majoria tenen que vindre a València. A veure Sant Igons, per exemple, que tenen a Fernando Foix en Benicarló i a Paco Torres en la Pobla Vallbona. Entonces imagina, des d'Alacant hasta Benicarló i de Benicarló a la Pobla, de la Pobla a Alacant. Se te recorre la comunitat valenciana per anar a veure l'artista. Però bueno, si vols els millors o dels millors...
0: I les peces ixen dels tallers?
1: Sí, claro, i em porten allí per...
0: Mare meva, pues hi ha bon tros, sí.
1: Allà, sí. I la comitiva ixa és més pesada. Bueno, també hi ha artistes alacantins que planten en València i tenen que anar en falles vindre perquè sí, però bueno... Te costa un poc més el transport.
0: Això sí, el tema del transport.
1: Se te fa un poc més llarg el transport. I l'altre dia, mira, parlant de transport, en camió portaren a... La veureu, les imatges són xulíssimes. La campana de Sant Nicolás.
2: Al Vaticano, no?
1: Al Papa León.
0: Sí, sí, sí.
1: León XIV, perquè la beneïra.
0: Sí.
1: I anar també al Fisca de València i tal. Sí, sí, però portaren un castany, era meravellosa. Pues home, el bitxarraco i això quan pesa la campana i s'ho fica
0: bé, sí. Fica bé ahí.
1: La de la Gloria de San Nicolás, Tiritititir, Vaticana Puerta, Enrique Benavent, el párroco de San Nicolás, San Antonio Corbí, diversas personalidades. Tras su bendición, la campana regresará a Valencia para ocupar su lugar en el campanero de la iglesia, pieza fundida en bronce, siguiendo las técnicas artesanales. La nueva campana ha sido fundida en bronce, siguiendo tal, tal. La pieza tiene un diámetro de 1,34 metros, un peso de 1.700 kilos, aunque el conjunto completo, incluyendo el yugo de madera, herrajes y perno, alcanza los 3,5 metros de altura y cerca de 3.000 kilos de peso. T'imagina't això quan fa pirim, plom.
0: No, clar.
1: Uf, quan si després escolta... pegar-li voltes al bitxo i això són 3.000 quilos, claro, si ho fas manual, quan ja agarra força, bueno, manual, no ho sé jo, eh. Su ubicación responde a la necesidad de sustituir la antigua campana del templo conocida como la Gran, que tuvo que ser silenciada tras detectarse una grieta estructural que comprometía su estabilidad y su calidad sonora. Diuen antiguament, jo quan feren les de San oye, davant de la Llonxa, San Esteban és davant de la Llonxa, no, Santos Juanes.
0: Santos Juanes.
1: Quan feren Santos Juanes, jo estigui, quan les baixaren, mire,
0: sí, vídeos, sí,
1: i,
0: quan sí,
1: les
0: puig, sí.
1: I voler les baixar, impressiona, no? I algunes tenen mossos al borde, estan mossegades, i contaven i los viejos del lugar, que és perquè en guerra les tiraven. Per què?
0: Pues perquè com a arma?
1: No, perquè tu podies utilitzar-les com a pining, pom, com a reclam, pining, tocar les campanes com a senyal d'algo, i pues, inclús les campanes s'utilitzaven també com a faros, no? Per fer foc i dalt, entonces les campanes les tiraven i al tirar-les del baix, pam, tenien els mossos encara perquè estan restaurades. Lo que depreneu en mi. Que
0: molt, molt. Sí, estos 10 minuts són crucials al programa.
1: Recuperación del patrimonio sonoro de Valencia, tú. Y eso me parece súper divertido. No sé si es bonito o no. Lo de un museo al aire libre en torno al mundo del cómic español y valenciano. Uh-huh. Esta iniciativa municipal se plantea la creación de una ruta permanente de Artur Bassó contra l'Enfatems en las medianeras vistas de la ciudad. Ha contado con un asesoramiento técnico de la Cátedra de Estudios del Cómic Fundación SMU de la Universitat de València. José Luis Moreno diu que volen pues, acercar este medio de expresión artística firmemente arraigado en nuestra cultura popular. Pumbi, Carpanta, Super López y Pizap, el Capitán Trueno, son algunos de los personajes que saldrán al encuentro de ciudadanos y visitantes. Uh-huh. El proyecto propone un diálogo generacional entre autores clásicos como José Sánchez o Francisco Ibáñez, y cada mural contará con su ficha accesible a través de un QR donde se facilitará información del autor. Es una ruta permanente, será de murals, ¿no? De arte urbano con iconografía del cómic español. Y el conductor, la anunciada, me parece súper divertido también. ¿Tú de alguno de estos conoces alguno, si no?
0: Sí.
1: ¿Carpanta?
0: No.
1: Mec.
0: Però l'altre sí, el que havies dit de...
1: Carpanta podria ser Ibáñez, Sergi. Sí. Carpanta era uno que minxava molt. Que passava el dia minxant. Tu de Carpanta sí que te'n recordes, d'aixòs còmics, no.
0: Sergi?
1: Tu sí, Carpanta. No. Carpanta, vale.
0: Vosaltres sí. Vosaltres...
1: Pumbi, també.
0: Pumbi me vol sonar a mi. Pumbi me sona. Sí, sí, sí.
1: I era valencià, Pumbi és valencià, eh?
0: Pumbi és valencià, mira, sí. No ho sabia.
1: Super López, home, Super López,
0: sí.
1: És un gran fet, aquesta pel·lícula és d'ell. I després Zipizape ja és un gran, i el Capitán Trueno, crec que també és valencià.
0: Clar.
1: Sí, sí. Parlarem un dia d'això.
0: Vale.
1: Lo contarem. Però bueno, me pareix algo súper divertit també. I demà tenim assemblea de presidents. Se farà llarga? Bueno, el pleno se fou llarg. L'assemblea, pues, n'hi ha molts temes que tratar, evidentment. Se parlarà el tema de Xurai, n'hi ha que vol tornar a votar. L'assemblea té que ratificar tot lo que el pleno ho feu. I ja està. O sea que el dimecres contarem com va l'assemblea per demà. I comença la segunda fase de l'actuació de reparació i limpieza de los niños indultats en el Museu Faller.
0: A la segunda fase ja. Bueno, però que mañana nos cuentas sí, más.
1: Hasta que lleguemos en cuentos en la tercera fase.
0: Exactamente. Nada, que se quedan ahora con deportes, luego informativos y a las 2:30 volvemos en Comunitat Valenciana en La Onda. Y si quieren más fallas, a esta tarde a partir de las 8, 90.9 en Gente de Fallas. Gracias por estar ahí. Buenas tardes.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: Què tal, com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui arrenquem setmana, dilluns 18 de maig, i també arrenquem mitja horeta de ràdio compartida fins les 3 de la vesprada per a, primer analitzar l'actualitat informativa i després també, ja saben, dilluns d'Onda Trending. Amira Fernández, com estàs? Benvinguda.
2: Hola, Begoña, què tal? Pues muy bien. ¿Tú qué tal?
1: Molt bé, i de fet avui parlem de tendències, com no pot ser d'altra manera, però sobretot de...

0: de xarxes, ¿no? De analitzant un poc què és el que passa a les xarxes.
1: Claro, porque las redes sociales a día de hoy son una fuente pues que usa mucha gente como información o para saber de cosas. Entonces aquí es donde hay que tener mucho cuidado, porque hay mucho gurú, ¿no? De la nutrición, del estilo de vida, de la psicología, y hay que tener mucho cuidadito porque, bueno, pues van diciendo verdades absolutas que no son.
0: Exactament. De fet, és un dels buscadors per damunt, inclús en molts casos de Google, per a buscar tot tipus d'informació.
1: Exacto.
0: I hem de fixar-nos bé de qui prové. Però bé, de seguida ens endinsem en Onda Trending. Andrea, què tal? Bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada.
0: Ens endinsem de seguida en allò que és viral, en allò que és tendència a les xarxes, però primer ens endinsem en l'actualitat informativa. Ramon Pérez, bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada a les tres.
0: Una actualitat que ve marcada per, com dèiem, en el local, el programa local, una setmana des de que arrencarà aquesta històrica, bé, un poc vaga, indefinida del sector educatiu.
3: Efectivament, nova setmana decisiva i estem ara mateix molt pendents de les 4 de la vesprada. En una hora i mitja exactament començarà una nova mesa de negociació a la Conselleria d'Educació. Ara mateix a València estem veient com diferents columnes estan recorrent els barris camí d'eixa Conselleria d'Educació, perquè a una hora abans, a les 3, està prevista una concentració del professorat davant les portes de Conselleria per a fer una miqueta també de pressió en esta nova vesprada de negociació amb la consellera d'Educació, amb Carmen Ortí. La companya Amparo Sánchez ha estat fins fa només uns minuts en una d'eixes columnes, ha replegat testimonis de professors i de professores com estos.
4: La nostra motivació és resistir i una vegada arriba a este punt no n'hi ha pas enrere.
5: N'hi ha molta força darrere, els equips directius també ens recolzen.
6: Avui és un dia fonamental per a la lluita educativa, per al nostre alumnat, per nosaltres, anem a per totes. Avui és un dia clau, no hem de fallir en la vaga, falten educadors, falten recursos als centres i centres que s'estan caient i no arriben en les mensualitats de conselleria.
3: El sindicat de l'ensenyament STPB, Begoña, que és el majoritari al sector educatiu valencià, ha presentat ja una contraoferta a la Conselleria d'Educació. El document reclama, concretament, entre altres coses, una pujada salarial amb increments mensuals d'entre 486 i 550 euros, segons l'etapa educativa, el primer per a primària, el segon per a secundària. Sentim, si vos sembla, a Marc Candela, que és el coordinador d'acció sindical de l'STPB.
7: Que és el que ja li vam enviar en abril, però a més hem afegit retallades en cicles formatius, retallades en l'ICEA, retallades en el batxillerat nocturn, perquè el que demanem és reobrir la negociació de les plantilles i, per tant, en aquest moment ja és quan farem aquestes propostes més concretes.
0: Doncs, Ramon, aquesta vesprada a la brújula ja sabrem com ha estat eixa negociació.
3: Esperem,
0: depèn del que s'allargue.
3: Seran hores llargues
0: de negociació. Sí. Doncs anirem actualitzant aquesta informació, però d'altra banda, altres temes també de l'actualitat d'avui.
3: Sí, mira, dos apunts més i a més en clau empresarial. Bones notícies per a la factoria de Ford a Almussafes, perquè l'automobilística ha anunciat avui que Almussafes fabricarà un nou model multienergia, el Bronco. No arribarà, això sí, a esta planta de la Ribera fins al 2028, però en qualsevol cas els sindicats de la planta fan una valoració inicial positiva. Això a Almussafes, a la Ribera Baixa, a Castelló, la Generalitat, la patronal taulellera Acer i també els sindicats han escenificat avui una aliança comuna per a defensar el sector tauleller davant Brussel·les. Ja sabeu que és un sector fonamental a l'economia castellonenca. Reclamen que la Unió Europea tingui en compte les particularitats de la indústria ceràmica en la revisió de la normativa d'emissions. Són alguns dels temes d'avui dilluns.
0: Només algun dels temes. Fem un repasset més ampli aquesta vesprada de la brújula a les 7:20 i als pròxims bulletins informatius si hi haguera algo pues, de rellevant importància. Sí. Així que, Ramon, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
0: I fins ara també saben que al web estem actualitzant en tot moment tota aquesta informació. Fem pauseta i tornem encendint-se en Onda Trending.
8: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda.
9: Parlar fort, interrompre'ns en parlar, fer tard, eixir de festa entre setmana, coses així no són molt nostres. I algo molt nostre és cuidar-les. Per això, al reciclar envasos de paper i cartó al blau, també cuides del nostre entorn i de la nostra gent. Perquè reciclar és molt nostre. Ecoembes i Generalitat Valenciana.
10: En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. No es una broma. Descubre cómo en despediratodos.com.
3: En Comunitat Valenciana en la Onda, Onda Trending.
0: Ara sí, ens endinsem en un nou capítol en aquest...

0: Històries amb accent de poble menut.
1: L'interior de la província de Castelló lluita per mantindre's viu. Municipis xicotets, molt d'ells per davall dels 1.000 habitants, busquen fórmules per a fixar població i generar oportunitats. En este context naix la labor del grup d'acció local Palància Millars, una entitat que agrupa aquestes localitats amb un objectiu clar: impulsar el desenrotllament rural. Sota el lema Rurals en positiu, el grup aposta per canviar el relat enfront de la despoblació, una mirada optimista que posa en valor les oportunitats d'emprendre en el món rural, la qualitat de vida i el contacte directe amb la naturalesa. Un dels exemples és el de Adolfo Aucejo, president del grup d'acció local. Ell viu a Navajas, un municipi de tot just 1.000 habitants, on emprendre no sols és possible, sino también una opción de futuro.
2: Para ir de trabajo a una ciudad, bien, pero cuando estás ya 3-4 días, el estrés de la ciudad, el que tienes que ir con, siempre va todo el mundo con prisa. La calidad de vida que tenemos en los pueblos de donde estamos, tenemos una calidad de vida que eso vale un tesoro. El emprendedor puede estar en cualquier parte del mundo, que es lo bueno que tenemos ahora con la digitalización, y la calidad de vida que tenemos aquí, vaya, yo no la cambiaría.
1: El grup d'acció local treballa acompanyant a persones emprenedores, facilitant ajudes europees i assessorant per a posar en marxa negocis que dinamitzen l'economia local, des de xicotets comerços fins a projectes turístics o iniciatives lligades a l'entorn natural, perquè viure en un poble xicotet també té avantatges: menys soroll, més comunitat i un entorn privilegiat d'un estil de vida que cada vegada atrau a més persones a la recerca de l'equilibri.
2: La naturaleza, los espacios al aire libre, la conciliación de la vida familiar, que los coles también sean un atractivo, pues más personalizados, salir a jugar al casco antiguo del pueblo, volver un poco a esa infancia que hoy en día, con toda la tecnología, todo el estrés que se vive en la gran ciudad, pues yo creo que es un punto importante en los municipios de interior y rurales, que tenemos que venderlo como en positivo.
1: Rurals en positivo es más que un lema, es una invitación a mirar a l'interior amb altres ulls, a entendre que en estos xicotets municipis de Castelló encara hi ha molt per fer i molt futur per construir.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Vesprada clau per a la vaga educativa indefinida. Conselleria i sindicats estan reunits des de fa ja 3 hores i 20 per tal de tractar d'arribar a un acord. La Generalitat avui sí ha posat sobre la taula xifres concretes per a la pujada salarial del professorat, pendents ara, per tant, de la resposta dels sindicats. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Notícies més positives arriben des de la factoria de Ford a Almussafes, perquè la planta de l'automobilística agafa avui una miqueta d'aire. Fabricarà un nou model de cotxe a partir del 2028. Al control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem. Més de 3 hores ja porta en marxa la reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats de l'ensenyament, que complixen avui dilluns una setmana de vaga indefinida ja. La Generalitat ha posat sobre la taula una nova proposta que s'està negociant ara mateix, juntament, clar, amb les que han fet les diferents organitzacions sindicals. A la Conselleria d'Educació està en directe Onda Cero amb Núria Moreno. Núria, endavant.
2: Bona vesprada. És una segona proposta en la que ha augmentat la Conselleria i la primera oferta que va fer la setmana passada pel que fa als salaris. Ofereix un increment de 120 euros al mes en el complement específic autonòmic. Este és el que depèn de la Generalitat. Serien uns 60 euros més al gener de 2027 i altres 60 al juliol també de l'any que ve. Segons Educació, serien uns 1.680 euros bruts a l'any. Pel que fa a les ràtios, a la baixada que reclama el professorat, s'ha presentat un calendari progressiu i dependria, en tot cas i en general, del que marca el Ministeri. Sí, s'especifica per a l'etapa d'infantil una reducció a 22 alumnes per aula, però no este pròxim curs, sinó el següent. Pel que fa a la cobertura de baixes, altra de les principals reivindicacions dels sindicats, demanen més agilitat. S'ha ofert l'assignació a cada centre entre un docent a mitja jornada o un a completa en funció de les aules per a que aquesta cobertura de les baixes siga més ràpida i que siguin preferentment especialistes de pedagogia terapèutica o audició i llenguatge. Estes són algunes de les propostes del govern valencià que no acaben de moment de convèncer als sindicats.
1: I, Núria, estem sentint-ho de fons, la concentració que des de primera hora de la vesprada ja convocada ahir a les partes de Conselleria d'Educació i que sembla que continua, no?
2: Sí, com podeu escoltar, crits, càntics, com ara consellera dimissió, s'estan escoltant des de la sala on continua, com dieu, la negociació i des d'on ens trobem també els mitjans de comunicació. Des de fa poc abans, des de les 3 de la vesprada, més o menys, els manifestants han començat a omplir l'espai habilitat front a la seu de la Conselleria amb les ja habituals camisetes verdes, xupetins grocs, cartells. Els sindicats, mentrestant, en les seues xarxes estan relatant el que ocorre a l'interior. Per això els manifestants, a banda d'estar cridant, també estan molt pendents dels telèfons mòbils. Ara per ara sembla que desconvocar la vaga no es contempla. Asseguren les organitzacions que la proposta de la Conselleria està encara lluny de les seues exigències. Això era el que deien abans de començar la reunió Maite Tarazona, d'UGT, Gelo Baix, de Comissions Obreres, i Marc Candela, de l'STPB.
3: Hi ha cansament, però hi ha més motivació per arribar a un acord i poder dir que després de la lluita hem tingut uns bons resultats.
4: Estem arriscant molt perquè és el nostre sou de cada dia que fem.

0: és el que posem a nivell material, més a més el que significa pues, tot l'esforç i tot el desgast que pugui significar estar de vaga, perquè no és estar de vacances, és estar lluitant.
1: La setmana passada va ser en general tota la setmana una setmana històrica, la manifestació del divendres una manifestació històrica, i esperem que avui tinguem una negociació històrica, però insistim, dependrà de la conselleria.
2: Pel que fa als sous, detallen que l'increment de 120 euros que dèiem encara no compensaria la pèrdua del poder adquisitiu que han perdut tots aquests anys. Pendents, per tant, de com avança aquesta negociació que tot apunta serà llarga.
3: La crònica en rigorós directe des de Conselleria d'Educació de Núria Moreno. Gràcies, Núria. Segons la Conselleria d'Educació, segons la Conselleria d'Educació, avui ha fet vaga el 40% del professorat. Per cert, que la setmana que estem començant avui és la setmana de vaga també dels metges i de les metgesses corresponent a este mes de maig. Continuen demanant un estatut marc propi per a la seva professió. El sindicat mèdic SESM xifra el seguiment d'avui dilluns en fins a un 90%. La Conselleria de Sanitat heu rebaixar a apenes un 8%, encara que amb incidència destacada, això sí, a Alacant. Notícia també d'esta vesprada, la compareixença del president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, a la Comissió d'Investigació de la Dana del Congrés dels Diputats. Polo allí ha defensat la gestió de la Confederació el dia de la barrancada, ha afirmat que ells no tingueren informació de la Generalitat fins que no tingueren l'emergència al damunt i que el SECOPI va ser convocat molt tard, ha dit Polo, i que es va desenvolupar aquest copi en un ambient tens.
4: La primera intervención de la consellera es para decir que no van a evacuar, es cuando la primera vez que yo digo envío un mensaje a la población. Continuaron la reunión bastante tensamente, tengo que decir. El problema del CECOPI no fue el formato, el problema del CECOPI fue las horas a las que se convocaba para coordinar una situación de emergencia en Utiel que llevaba ya inundada 3 horas. También una cosa bastante llamativa. Señor, la parsimonia, ¿no?, con la que se convocaba una reunión para atender una situación de emergencia que había empezado a ocurrir a la 1 de la mañana.
3: El PP ha carregat contra Miguel Polo en considerar que el president de la Confederació es troba incapacitat i el PSOE ha respost apuntant cap a l'expresident Carlos Mazón, César Sánchez, Partit Popular, Alejandro Soler, Partit Socialista.
5: A lo largo de estos últimos meses le hemos visto escurrir el bulto. Hoy lo ha vuelto a hacer. Le he escuchado decir que usted no era competente de nada y efectivamente demostró ser aquel día un incompetente, pero competencias tenía.
6: Solo había que decirle a la gente que no cogiera el coche, que no bajara al garaje, fundamentalmente que no saliera de casa y subiera a un lugar elevado. Es lo único que había que hacer y es lo que no se hizo. Se hizo tarde, se hizo mal, es que el máximo responsable de la Generalitat no estaba donde tenía que estar.
3: I a les Corts, ací a casa, Partit Popular i Vox han acordat avui finalment aquest document conjunt amb les conclusions de la Comissió d'Investigació de la Dana del Parlament Valencià. L'oposició critica que en aquest dictamen es redueix al mínim les crítiques a la gestió de la Generalitat. José Muñoz, PSPP-PSOE, Isaura Navarro, Compromís i Nando Pastor, PP.
7: Lo que va es en contra de la memoria de las víctimas de sus familias. Han hecho una comisión de investigación que solo ha echado tierra sobre la verdad.
8: Están negando la realidad una vez detrás de otra. Ese dictamen es para tirarlo a la basura. Es una ignominia, es una vergüenza.
9: Queríamos saber qué pasó y por qué pasó, qué estaban haciendo y no estaban haciendo. En el momento presente, las administraciones, todas las administraciones, bajo esa clave hemos trabajado.
10: La brújula Comunidad Valenciana.
11: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
12: Urgente. Millones de familias en España están en situación de emergencia atacadas por el desempleo crónico o la falta de oportunidades. En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. Actúa hoy en despediratodos.com.
3: 7:28, obrim ara pàgina econòmica i ho fem amb bones notícies per a la factoria de Fort Almussafes amb un nom propi, Bronco. És el nom del nou model multienergia que fabricarà la planta automobilística de la Ribera, Alzira, Virginia Delgado.
13: Carlos Faubel, de UGT, confía en que Almussafes siga escollida para fabricar algún model més a banda del Bronco.
14: Pero además se han anunciado otros 4 vehículos, 2 que se fabricarán en sociedad con Renault y 2 que están pendientes de asignar, que yo creo, la verdad, que están pensados para la fábrica de Valencia. Creo que vamos a tener muchas posibilidades, por lo tanto, vamos a por más y vamos a ir a por ellos.
13: Daniel Portillo, de STM, espera ara més concreció pel que fa a la càrrega de treball.
15: Pero...

0: El anuncio no es todo de ese modelo. Nosotros necesitamos saber qué cantidad de producción, qué cantidad de vehículos vamos a hacer y, por supuesto, qué cantidad de empleo se va a mantener.
1: Ford d'Almussafes només produeix el Ford Kuga des de 2024, per això l'alcalde d'Almussafes, Toni González, espera que amb l'arribada del nou model es puga arribar a la fabricació de les 250.000 unitats per assegurar la càrrega de treball per als més de 4.000 treballadors que té Ford en plantilla i que actualment tenen vigent un ERTO red que conclou aquest 2026. Este dimecres s'inicia a Almussafes una nova negociació amb l'objectiu de renovar l'acord per l'electrificació que va establir l'actual marc laboral.
2: Valoracions positives també des de la Confederació Empresarial Valenciana, des d'Àvia, que és l'associació que representa la indústria auxiliar d'Almussafes, i des de la Generalitat. El govern valencià, la patronal taulellera Acer i els sindicats han escenificat, ho direm bé, avui a Castelló de la Plana, una aliança comuna per a defensar el sector tauleller davant Brussel·les. Reclamen que la Unió Europea tinga en compte les particularitats de la indústria taulellera en la revisió de la normativa d'emissions. Capital de la Plana, Juanjo Tovar.
3: El secretari autonòmic d'Indústria, Felipe Carrasco, demana a la resta d'institucions que sumen a la iniciativa.
4: Para obtener un apoyo de Bruselas, desde luego, se debe de ir con la fuerza de todos los agentes del ecosistema.
3: El sector genera un 70.000 llocs de treball directes e indirectes i representa prop del 35% de l'economia provincial, una dada que els sindicats han volgut posar en valor. La secretària general de Comissions Obreres és Ana García i el secretari d'UGT és Tino Calero.
5: Ningún trabajador y ninguna trabajadora del sector productivo se quede atrás. Tienen que ponerse políticas valientes encima de la mesa y desarrollarse.
6: En definitiva, lo que hacemos es demostrar nuestro compromiso con el sector.
3: A més, han demanat al govern d'Espanya i a les institucions europees ajudes econòmiques i més suport per a garantir la competitivitat i el manteniment de l'ocupació en la indústria ceràmica.
2: La Unió Llauradora demana a la Conselleria d'Agricultura que intensifique de manera urgent les mesures de vigilància, de prevenció i de detecció precoç davant el risc que representa per a l'agricultura valenciana la recent detecció de la coneguda com a mosca oriental de la fruita. Pàgina de successos. Ara han trobat mort a Conca un home de 80 anys, veí de Requena. Estava desaparegut des de dijous passat. La Guàrdia Civil investiga ara les causes mentre l'equip de medicina legal d'allí, de Conca, realitza l'autòpsia. Dani Rodrigo.
7: La Guàrdia Civil ha confirmat a Onda Cero Requena avui la troballa sense vida de l'home de 80 anys que romania desaparegut des de dijous passat a Requena. Segons la informació facilitada, l'home va ser vist per l'última vegada el dijous sobre les 4 de la vesprada a Requena. La família va denunciar la seva desaparició l'endemà, activant-se llavors l'operatiu de busca. L'home ha sigut localitzat a l'interior del seu vehicle a Conca. Les mateixes fonts han assenyalat que les causes de la mort estan sent investigades. L'autòpsia està sent realitzada per l'equip de Medicina Legal de Conca, que haurà de determinar les circumstàncies de la defunció.
2: La Policia Nacional ha detingut a Alacant un home que feia usar el seu gos de raça pitbull per a intimidar a una persona a qui després va furtar 500 euros i el mòbil. Els fets van ocórrer de nit. L'ara arrestat va fer que el gos mossegara la víctima en una de les cames i acte seguit va furtar-li ixos 500 euros i el mòbil també. La Policia Nacional ha detingut, d'altra banda, a Cocentaina, a la capital del comtat, un home com a presumpte responsable d'un delicte d'assetjament en l'àmbit de la violència de gènere, la violència masclista, després de presumptament deixar missatges de caràcter vexatori i sexualitzats al cotxe de la seva exparella. Va fer això durant un any. La Guàrdia Civil ha detingut una parella que viu a Rojales, al Baix Segura, acusada d'un delicte d'estafa bancària de 86.000 euros a una persona major, a un ancià. La investigació va iniciar-se a principis d'enguany després de la denúncia d'un ciutadà de nacionalitat britànica que, després de la mort del familiar, va detectar que els seus comptes bancaris havien quedat a zero. I abans d'anar amb la crònica esportiva d'avui dilluns, hem de fer-nos també ressò dels companys del diari La Razón, del grup A3 Media, que estan celebrant ara mateix, en estos moments, la gala de lliurament de la seva novena edició de premis a la comunitat. Està tenint lloc ixa gala a l'hotel el Balneari de les Arenes de València. Entre els premiats trobem enguany l'Institut Valencià d'Oncologia o la ciutat de Castelló de la Plana en l'aniversari de la seva fundació. Premis La Razón a València. Informació esportiva valenciana de la mà d'Eduardo Esteve. Bona vesprada, Edu.
8: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
2: En un cap de setmana rodó, em deies abans d'entrar ací, cap de setmana rodó per a València, Llevant i València Bàsquet, no?
8: Sí, així és. Ha sigut un cap de setmana fantàstic per a València Bàsquet, València i Llevant. En bàsquet, València Bàsquet aconseguia el seu quart títol de Lliga consecutiu després de guanyar davant Saragossa al Roig Arena amb una cistella sobre la bocina d'Anderson. El València guanyava a Sant Sebastià i lluitarà per Europa en l'última jornada, i el Llevant, en la seva victòria davant del Mallorca, està només un pas d'aconseguir la permanència. I comencem per ahir. Què té que fer el València a l'última jornada per a estar en Europa i el Llevant per a mantindre's en primera? Víctor Lluc, bona vesprada.
9: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. L'actualitat en el València i en el Llevant, marcada per aquesta última jornada. El València, que lluitarà per entrar a Europa, d'aconseguir la victòria del partit davant el Barça i esperar que ni Rayo Vallecano ni Getafe guanyen els seus partits. I el Llevant, per la seva banda, el que ha de fer és empatar. Amb un punt ja està salvat, però en cas de perdre hi hauria una combinació molt improbable que el faria baixar a segona divisió. Per cert, que el Llevant està preparant el viatge a Sevilla. El club financia part de l'esplaçament perquè l'afició puga estar a l'estadi de la Cartuja en aquesta última jornada animant a l'equip.
8: Gràcies, Víctor. La creu de la jornada l'hem tingut a Castelló. Víctor Fran, bona vesprada.
10: Què tal? Bona vesprada. Negativa jornada per al futbol castellonenc en primera divisió, amb la derrota del Villarreal ahir davant del Rayo Vallecano, que obliga els de Marcelino a guanyar en l'última jornada l'Atlètic de Madrid si volen ser tercers de la Lliga. A més, en segona, empat amb sabor a derrota la del Club Deportivo Castellón, que no va poder superar el Cádiz. També l'equip de Pablo Hernández vol guanyar per tal d'assegurar el seu lloc en el play-off de descens.
8: Gràcies, Víctor. L'Elche es jugarà la salvació a Montivili i l'Eldense ja és equip de segona divisió. Felipe Canals, bona vesprada.
11: Bona vesprada. Comenzamos con el Elche, que se jugará la temporada y la permanencia este sábado en Montilivi contra el Girona tras ganarle ayer al Getafe. El Elche depende de sí mismo. Un punto en Girona salva al equipo de Sarabia y desciende a los de Michel. En caso de derrota habría que mirar una carambola, habría que esperar eso para que el Elche salvase la categoría. Y gran alegría la que nos hemos llevado este fin de semana con el Eldense, que ha logrado el ascenso a segunda división. Mañana lo celebrarán por la ciudad, ya que ayer no se pudo por la lluvia.
8: Gràcies, Felipe. I a Alacant, segona victòria de l'Hércules fora de casa, però ja no servís. David Esteve, bona vesprada.
12: Bona vesprada. El Hércules ganó lejos del Rico Pérez, y eso es noticia. Ganó cuando menos lo necesitaba. En el último partido como visitante que iba a disputar, venció 0-2 al Algeciras. Segundo triunfo de la temporada lejos del Rico Pérez. Desde diciembre no ganaba como visitante. Le sirve el triunfo para seguir con vida en esa última jornada para intentar de forma remota entrar en la próxima edición de la Copa del Rey.
8: Gràcies, David. Això és el que hi ha al món de l'esport, i recordar que a partir de les 8 al Roig Arena, celebració d'aquest quart títol de Lliga consecutiu de València Bàsquet.
2: Sí, vesprada de celebració al Roig Arena. Gràcies, Edu.
8: Adeu.
2: Estabilitat meteorològica per a la nova setmana que hem encetat. Avui hem tingut sol de manera generalitzada i el tornarem a tindre demà dimarts, amb temperatures a l'alça, màximes que podrien quedar-se molt a prop dels 30 graus en les hores centrals del dia a les comarques de l'interior de València i d'Alacant. Així està la Comunitat Valenciana a 18 de maig de 2026. Continua l'última hora, més informació, més anàlisi i més opinió. Així, a la ràdio, a Onda Cero, amb la brújula de Rafa Latorre i de tot el seu equip. Molt bona vesprada.
13: La brújula Comunitat Valenciana.
14: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
15: Onda Cero València.
16: Las últimas tendencias y las firmas más reconocidas para tu hogar te están esperando en Sánchez Pla. Ven y descubre las tendencias del hogar en mobiliario, cerámica, cocinas, baños, electrodomésticos y, por supuesto, en ahorro energético. Diseñamos el proyecto de tu vida a medida. Tenemos todo lo que tu hogar necesita para ser el protagonista. Pide tu cita en sánchezpla.es.
17: Ruth, soy Sara, de equipo Juana Crespo. Tengo los resultados.
18: Venga, dime.
17: ¿Que estás embarazada, Ruth? ¿Ruth? ¿Me oyes? ¿Hola?
19: Nos encanta cuando os dejamos sin palabras. Como Ruth, miles de mujeres ya han recibido nuestra llamada para decirles: sí, estás embarazada. Equipo Juana Crespo, medicina reproductiva de alta complejidad.
20: Precios imbatibles en Rapimueble. Apilable de salón de 285 centímetros, 349 euros. Dormitorio de matrimonio, 369 euros. Cheslón de gran confort, 599 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.

0: Griezmann diciendo adiós, mejor al Smart, que ya ha operado de una fractura leve en la vértebra C7 y una fractura está más grave en la clavícula derecha y en el Gran Premio de Barcelona. No se vayan, que sigue el deporte en Onda Cero. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego!
2: Bienvenidos a tener fibra y dos líneas móviles por 30 euros y añade el contenido que quieras. Llama al 1456 o entra en lowi.es. Lowi, ese punto de más.
3: La brújula de Radio Estadio.
4: La brújula del Radio Estadio con Víctor Frank.
5: ¿Qué tal? ¿Com estan? Bona vesprada. En setem el temps per a la informació esportiva en la comunitat valenciana i es saludem en nom de tots els companys que la fan possible des de cada emissora de Onda Cero al nostre territori. Hem viscut un cap de setmana de fortes emocions i en el que se ha donat un pas enorme per a que la propera temporada puguem comptar com a mínim amb de nou els quatre actuals equips valencians a primera divisió. Estarà evidentment un Villarreal que va caure a Vallecas i que tindrà que guanyar davant de l'Atlètic de Madrid si vol ser tercer aquesta temporada. Estarà el València, que va certificar la seva permanència amb remuntada inclosa en temps de descompte en Anoeta. Té tota la pinta que va estar llevant amb un final de temporada èpic per part del conjunt granota i que es queden a un punt de certificar la seva permanència. I depenen d'ells mateixos a Elche en l'última jornada també per salvar la categoria. I és setmana gran per a un club que no para de triomfar, un exemple per a tots, el València Bàsquet. Avui celebra en el campionat de Lliga Femenina, mentre que l'equip masculí jugarà el divendres la primera Final Four de l'Eurolliga de la seva història per a ser, sense cap mena de dubte, el club del moment a l'esport espanyol. Ara ho repassem, però com sempre, de la mà de Teica i amb Eduardo Esteve, tota la jornada a l'esport femení valencià.
6: Soy todo lo que quiero ser.
7: La actualidad del deporte femenino valenciano con Teica, el buen bendín.
8: Soy estudiante.
9: ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Como cada lunes repasamos el marcador femenino con la gran noticia que fue, sin lugar a dudas, el baloncesto, con Valencia Basket conquistando su cuarta liga femenina Andesa tras imponerse a Casa de Monzaragoza en el Rocha Arena 68-67. Espectacular la canasta de Anderson. Las taronchas supieron sufrir en un partido igualadísimo que se decidió en esos últimos segundos. En fútbol, Valencia y Villarreal ya están en la final del playoff de ascenso a la Liga F. El Valencia le ganó al Albacete y el Antonio Puchades vivió una mañana grande con esa clasificación del Valencia femenino, mientras que el Villarreal selló su clasificación para la final del playoff de ascenso a la Liga F tras volver a superar a Osasuna 3-1 en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Ahora se enfrentarán Valencia y Villarreal.
10: Hoy juego yo, pero que sepas que
9: en balonmano, el balonmano Morvedre consiguió el objetivo de asegurar la permanencia en la Liga Guerreras y Iberdrola tras imponerse al Elda Prestigio en un partido marcado por la tensión y la igualdad. Y por último, en atletismo, el conjunto femenino Safor Teica continúa haciendo historia tras finalizar en segunda posición en la jornada disputada en Villafranca de los Barrios. Las valencianas consiguieron el billete para la final de ascenso a División de Honor que se celebrará en Pamplona.
7: Teica, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas,
10: ganamos todos.
7: Ganamos todos.
5: Gràcies, Eduarda. I a última hora del que ha sigut l'actualitat esportiva a l'esport femení, que es passa cap de setmana a missa, felicitació especial per al València Bàsquet. Ara sí, l'última hora des de cadascuna de les emissores de les nostres províncies. Comencem per Onda Cero València, després d'un gran cap de setmana per als dos equips de la capital del Túria. Víctor Llu, què tal? Bona vesprada.
11: Què tal, Víctor? Bona vesprada. Un cap de setmana que ens ha deixat la victòria del València, amb remuntada inclosa davant la Real Societat, cosa que fa que puga aconseguir la classificació europea per a la conferència en aquesta última jornada del pròxim dissabte, que recordem jugarà el València a Mestalla davant el Barça. Ha d'aconseguir la victòria i que ni Rayo ni Getafe aconseguissin guanyar en els seus partits. Així, el València entraria en Europa. Un objectiu del qual ahir ja comença a parlar el tècnic del València, Carlos Corberán.
12: Hubiéramos deseado que esa pelea hubiera aparecido antes, pero bueno, ha llegado cuando ha llegado. Bueno, todavía tenemos una jornada por delante. El Valencia va a luchar al máximo porque con esta victoria nos ha dado mucho, mucho ánimo. A ver si ojalá podamos conseguir algo algo muy bonito.
11: El Llevan per la seva banda li falta únicament un punt per a sellejar la permanència en primera divisió després del que va ser ahir la victòria per 2-0 al Ciutat de València. I a més, el Llevan, si no aconseguirà ese punt, hauria de donar-se una carambola perquè baixara a segona divisió, però com encara no és matemàtic, està preparant un desplaçament a Sevilla perquè l'afició anima l'equip a l'estadi de la Cartuja davant el Betis. Està financiant part del viatge que es farà el proper cap de setmana. De les possibilitats de la salvació granota parla

0: Com sempre, més esport aquesta nit a partir de les 11:30. A Medu Pidal i Rocío Martínez al Radio Estadio Noche els deixem ara, com cada dia, amb la companyia de la brújula de Onda Cero. Bona vesprada, adeu.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: En Onda Cero, la brújula, Rafa Latorre.